0: Juliet i el Pip, totals, he dit molt de caràcter, i s'ha de realitzar, i n'he d'una experiència, amb un objectiu, i de l'anunci, espero que m'hi pla pensa.
1: Propaita el Christmas Thresha, Thresha i un dret va ser que s'han subvegit de cent, postarà de cop per passar en mà.
0: S'ha clip, i ja de ser més subit, i pa de la xerpa, no ho ha de ser mà, amb basta amb un aparat, però, i està mitra, són este cap, i des malament, perquè s'ha amb un agent de dalt, i t'hi prenia l'humà, a dir, quan la més, una càmera, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a dir, a

Carlo Martin va escriure obres sense intentar senyalar el cap de cosa que li diré, una vegada de fart en aquest passat. Un llibre del programa que són com un llibre sobre un actor del propi Greco, la vicària de Lluís, Zona de Casant. Però dic que Carlo no ho pot picar a la plaça de la Zona de Casant i el Cotorrell, una llibre que no va aplicar la tradició escala i de la